E bonjour, bonjour a tutes e a tutto. Sui placunten de bus torna truba din la vostro emissiu occitano furoburo en directe realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc e diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenig FM, Radio Galaxy, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitanio e Radio País. Al programma d'aquest mes de juny de 2024. Escutarem l'actualità del moment amb Tomàs, consacrado a l'inculpació de l'ancià president dels Estats Units, Donald Trump. Hi haurà dues entrevistes de Karine Lhomme, directrice del Museu de l'Acordeó e dels Patrimonis de Tulo, e de Pascal Coste, lo president del Consell Departamental de Corrèze, enregistrats a l'occasió del Festenal Baladoc. E vos comunicarai d'idèios de sortides en Carsi, sens oblidar de musico occitano actualo ambe Curtial Kogan, Goulamasca, Auvergnatus, Silze, Ludalfi. Lo primier tros qu'an an escuta es Et Balianu de Salardu, ambe l'artisto Ali Desans. Bonne émission à toutes!

Donald Trump reconegut culpable de las 34 acusacions per les quals era inculpat. És improbable que això encarcerat premo que un casier judiciari verge. A mai, Trump continua d'ésser elegible per la presidència dels Estats Units. Donald Trump és estat reconegut culpable de les 34 acusacions per les quals era inculpat d'un de falsificacions comptables que s'achaven de cobrir la tentativa il·lícita d'influenciar una elecció presidencial. La jurada, formada per 12 persones, s'acordet sul verdicte a l'unanimitat après dues jornades de deliberacions. Se determinat que abans les eleccions de 2016, Trump havia falsificat de registres per amagar de pagaments de 130 mil dòlars a una actriz de cinema pornogràfic perquè mantingués en silenci una suposada relació sexual amb ell. Ara, el jutge de la Cort Suprema de Nova York, Juan Merchan, ha previst de fer venir pública la sentència l'11 de juillet. Trump se deurà presentar al Departament de Llibertat Provisòria de la Vila de Nova York per una entrevista sobre els antecedents, la santat mental i les circumstàncies de su nafa. Les cargos contra Trump són de delictes non violents punibles d'una pena de presó estatal que pot anar de 16 mesos a 4 anys. Sa que là, els experts legals consideren improbable que Trump, dins sus 77 anys, sia encarcerat premo que un casier judiciari verge. El jutge Merchan podria doncs condemnar Trump a la libertat provisòria i l'ex-president podria també ser multat o se veire concedido la libertat condicional. Trump continua d'ésser elegible per la presidència premo que la Constitució dels Estats Units empatxa pas que un candidat condemnat per delicte se presente a les eleccions. Trump pot encara fer una apel·lació sul verdicte dins un relambi de 30 jours i presentar l'apel·lació completa fins a 6 mesos après, so que podria allungar el procés de l'elecció del 5 de novembre. Els sondatges mostren que la condemnació podria afectar lleugerament el sosté a Trump. Un dels més recents indica que el 20% de sus partisans reconsiderarien de votar per ell i que el 4% d'ells hi renunciarien definitivament. En mai d'aquella fa, Trump afronta 3 altres processos penals, ma sa condemnació a Nova York afecta pas legalment aquelles altres afars. Trump s'és declarat non culpable en cas d'un d'ells.

Ako boulego din la bostro emisiu furoburo benen descuta lo duo Courtial Kogan che nous interpretavo la canzu Castells din la luno extraccio de su nouvel album calu meme titul e che fuget enregistrat a Chicago als Estats Units. Per aqueste mes de juny y aura pas paraulos desculas, mas duos entrevistos. La primiero entrevisto que bus prepausi es la de Karine Lhomme, directrice de la ciutat de la Courdeu e dels patrimonis a Tulo, rencontrado lo 17 primier de juny sul plateu radio coordonat per Bram FM a l'occasion del festival Baladoc.